no a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat. Traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que amb dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: I és soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari
5: i voto en la porta
4: i voto en la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

0: amics i amigues, oients de Contrabanda FM. Soc l'Albert Batiste Triador i aquí comença una nova edició del programa Flamenco d'aquí i d'allà. Programa de flamenco de Contrabanda FM en el qual escoltem i comentem música flamenca de totes les èpoques i de tots els estils. Avui estem a 14 de juny del 2026 i estic emetent i gravant aquest programa des de l'estudi de Contrabanda FM que està a l'Ateneu Enciclopèdic Popular al barri del Raval. M'esteu escoltant o bé a través de la freqüència modulada que és el 91.4 de l'FM o bé també em podeu escoltar i tots els programes de Contrabanda i tots els programes de Contrabanda a la nostra pàgina web que és www.contrabanda.org. El programa d'avui de flamenco d'aquí i d'allà l'he titulat Del Villarrosa als 23 robadors. En aquest programa farem un recorregut des dels inicis del flamenco a Barcelona a les seves manifestacions més recents, saltant del Café Cantante Villarrosa a la sala 23 robadors, dos locals situats al barri del Raval de Barcelona. Començarem anant als finals del segle XIX i parlant de la dinastia Borrull i el Villarrosa. Miguel Borrull Castelló, nascut a Castelló de la Plana el 1866 i mort a Barcelona el 1926, va desenvolupar la seva professió com a guitarrista de flamenco i fundador i promotor del Café Cantante Villarrosa. Es va iniciar com a tocaor sent deixeble de Francisco Tàrrega junt amb la seva germana Lola Borrull, però ben aviat es va orientar cap a la guitarra flamenca com a tocaor, exercint també com a professor d'aquest gènere. L'any 1880 es va traslladar a Madrid, a l'època dels Cafés Cantantes, i va acompanyar els millors d'aquella època, Silverio Franconetti, Tomás el Nitri, El Cojo de Málaga i altres. Sobretot va acompanyar com a tocaor el cantaor Antonio Chacón, primera figura del cante en aquells anys, el que va ser el tocaor preferit entre 1890 i 1910. D'aquells acompanyaments es conserven registres, enregistraments originals gravats amb cilindres de cera, que era una tècnica de les més antigues de gravació, que es gravava amb uns cilindres de cera que giraven i amb un punxó s'anava marcant la música. Anem a posar un d'aquests cantes i tingueu ben present que és una gravació molt antiga de la dècada de 1910 i per tant és una gravació molt, molt imperfecta. És una gravació contemporània a les primeres gravacions que es van fer de la música de jazz. Escoltarem a Antonio Chacón acompanyat per Miguel Borrull Castelló en unes malagueñas.
1: Malagueñas cantadas por don Antonio Chacón, que acompañaba por don Miguel Borrull.

1913 va viatjar a París amb la seva família, tots ells flamencos, amb les seves filles Concha, Isabel i Julia, bailadores, i el seu fill Miguel, tocaor. Però la fita més important de la seva vida va ser l'obertura a Barcelona del Café Cantante Villa Rosa, l'any 1916. Estava al carrer Arc del Teatre, l'entrada tradicional al barri xino de Barcelona, avui barri del Raval. Travessat a l'arc que li donava nom al carrer, estava el número 3, front al prestíbul de Madame Petit. Era una sala llarga, rectangular i baixa de sostre, el clàssic Café Cantante. El local s'accedia per una porta de vidre que donava pas al guardarropa i una primera barra on es servia jamoncito i pescadito frito. Passada l'entrada hi havia una primera sala petita i una sala més gran on hi havia un escenari al fons i taules i cadires al seu entorn. A poc a poc, el que va començar sent un establiment pobre a l'estil andalús només per la gent del barri xino es va anar convertint en un lloc per tot Barcelona i visitat per la burgesia de la ciutat. Una altra cantadora que va acompanyar Miguel Borrull Castelló en aquesta època va ser Antònia la Malagueña, advertint també que és una gravació molt imperfecta.

El Villarroel es va inaugurar l'any 1916 amb l'afició flamenca de la ciutat, encapçalada pel pintor Santiago Rusiñol. Durant la seva època van actuar les màximes figures del cante: Manuel Torre, La Niña de los Peines, Manuel Vallejo, Pepe Marchena, José Cepero, La Macarrona, La Malena, Carmen Amaya, que hi va debutar i va obtenir un gran èxit. Guillermo Rull va tenir una gran influència sobre l'evolució del toque al segle XX. Un dels seus deixebles a l'art del toque va ser Ramon Montoya, que va substituir a Borrull en l'acompanyament de Don Antonio Chacón. Alguns crítics consideren a Miguel Borrull amb un toque influït per la guitarra de Francisco Tàrrega, a partir de la qual va introduir nocions de guitarra clàssica en el toque flamenco. Miguel Borrull Castelló va fer diners i es va donar a guanyar en el seu local Villarosa. En el temps va obrir la Bodega Andaluza, que estava on avui està la botiga d'Apple, en una de les cantonades més dobles de la plaça Catalunya. Va viure a Barcelona fins a la seva mort. Anem a escoltar ara a Miguel Borrull Castelló amb uns tientos, acompanyat també Antonio Chacón, amb una gravació molt més correcta que les que hem escoltat abans.

0: Claro, sí, se canta, se toca en España. Oh, bueno.
1: Miguel Borrull fill, Miguel Borrull Jiménez, nascut el 1899 i mort el 1976, va ser un tocador també molt bo, que va fer moltes gravacions en discos de pissarra i de vinil, acompanyant a diversos cantaores. Ell i la seva germana Concha tenien una acadèmia de guitarra i baile al carrer Petritxol de Barcelona, a més de dirigir el Villarrosa i la Bodega Andaluza. També va dirigir un quadre flamenco als baixos de l'Hotel Colón de Barcelona i posteriorment va inaugurar un cafè propi a l'Ambra Borrull, amb un quadre flamenc estable, fent de bailaora la seva germana Concha Borrull. Anem a escoltar en Miguel Borrull fill en una de les seves primeres gravacions més antigues que va fer acompanyant el cantaor Manuel Vallejo en unes boleries por Soleá.

Miguel Morrull Jiménez va fer nombroses gravacions discogràfiques acompanyant a famosos cantaores, com la que va realitzar acompanyant a Angelillo, Bernardo de los Lobitos, Canalejas de Puerto Real, Manuel Torre, Manuel Escacena, Manuel Vallejo, El Chato de Valencia, Juanito Barea, José Cepero, Pepe Pinto i tants altres grans cantaores. Escoltem una d'aquestes gravacions ja feta en la seva última època, als anys 60, acompanyant el cantaor gaditano Chano Lobato. Chano Lobato acompanyat per Miguel Morrull Jiménez en unes soleares.

0: En la postguerra es va produir un canvi decisiu en la trajectòria personal i professional de Miguel Borrull Jiménez, ja que els espais dels cafès cantantes van desaparèixer i els nous espectacles es van buscar nous espais en els teatres. Miguel Borrull Castelló, Miguel Borrull Jiménez, es va integrar en les diferents companyies de la seva filla Mercedes Borrull. Mercedes Borrull, coneguda com la Gitana Blanca, filla de l'anterior, es va iniciar en els tablaos de la seva ciutat natal, Barcelona, i més tard va crear el seu propi espectacle, recorregent els teatres de tota la geografia espanyola. El 1953 va figurar en l'espectacle Entre Mujeres i Flores, en unió de Pepe Marchena. El 1958 va fer un muntatge de L'Amor Brujo junt a la pianista Conchita Pujol en el Liceu de Barcelona. Va intervenir també en diverses pel·lícules com Balbaloca, el 1942, o Vientos de Siglos, el 1945. I va gravar diversos discos amb els èxits d'aquests films, acompanyada d'orquestra i de la guitarra del seu pare. Per acabar aquesta vocació de la dinastia Borrull, escoltarem a Miguel Borrull Jiménez, fill, acompanyant el cantaor Benny de Cádiz en unes alegries.
1: Qué bien cantaba.
2: Ya, maestro. Venga.

0: Viva Cádiz.
1: Ole, una copita, Miguel.
2: Ahí.
3: Bé, ara hi confem a tots els programes de flamenco d'aquí i d'allà. Anem a fer un repàs per l'actualitat flamenca dels propers 15 dies, dels dia 17 al 27 de juny. A la Societat Flamenca El Dorado, que està al carrer Buenaventura Muñoz 21, el dijous 18 de juny tindrem a Andrés Marín al baile, Alfonso Padilla al saxo i Antonio Torres al contrabaix. A les 19 hores, i el preu seran 15 euros. A la sala 23 Robadors, de la qual en parlarem tot seguit, al carrer Robadors 23, els dies 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25 i 27 de juny tindrem flamenco, amb dos passis, un a les 20 i un altre a les 22 hores. El preu seran 10 euros. I al Palau de la Música tindrem flamenco els dies 14, 20 i 24 de juny. A les 20 o les 21:30 hores, segons el dia. Actuaran artistes catalans tant reconeguts com Ana Brenes al cante i Juan Gómez Cicuelo al toque. El preu és una mica car, serà de 35 a 75 euros. També recordar que hi ha flamenco a tots els tablaos de Barcelona, quasi tots els dies, els tablaos del Cordobés, els Tarantos, el tablao de Carmen i molts altres, amb diferents preus i diferents horaris. També recordar-vos que aneu reservant les entrades pel cicle flamenco a Nou Barris, que serà del 15 al 18 de juliol, el mes que ve, i si les voleu reservar, actuaran gent molt bona del flamenco. Si voleu reservar les entrades, ho podeu fer a la web, que és www.desvarioflamenco.com. Bé, i ara passarem a parlar de l'altre local, que està també al barri del Raval, com estava el Villarrosa, amb unes èpoques molt diferents, però. La sala 23 Robadors està precisament en el barri del Raval, precisament el número 23 d'aquest carrer Robadors. I és un dels locals flamencos més recents de la ciutat. Com diuen els seus promotors, 23 Robadors no va néixer com un negoci pensat des d'un despatx. Va començar entre músics, amics i ganes de muntar un lloc on tocar sense masses normes. El que es va crear al carrer Robadors no era només un bar, ni només una sala de concerts. Era una mena de refugi nocturn al mig del Raval. Un club petit, una mica underground, on la música en directe era el centre de tot. Des de l'any 2004 les nits aquí funcionen diferent. L'escenari és petit, el públic és a prop i moltes vegades no queda clar on acaba el concert i on comença la festa. Jazz, flamenco, jams improvisades, músics que apareixen sense avisar i gent que venia només a fer una copa i acaba marxant quan ja gairebé surt el sol. El Raval imperfecte viu ple de contrastos i de personatges impossibles. Lluny dels locals pensats per agradar a tothom, aquest és un lloc amb ànima pròpia, fosc, càlid, sorollós, estones i on és sempre. Alguns venen per la música, altres per l'ambient i la majoria acaba tornant per les dues coses. Anem a escoltar una música feta per un dels grups habituals del local aquest 23 Robadors, que és el grup Sarsalé, després en comentarem, són uns Tarantos.

El grup que acabem d'escoltar, Sarsalé, va néixer l'any 2011 amb l'objectiu de fusionar el flamenco més tradicional amb les visions més modernes del gènere. El seu empeny i la seva personalitat els van convertir ben aviat en referents d'un flamenc proper i diferent i característic també de la ciutat on treballen, Barcelona. El grup el formen la bailaora Violeta Barrio, el cantaor Ramon Pinyas, el Tato, el guitarrista Albert Pons i el percussionista Òscar Puig. Anem a escoltar-los ara en uns tangos.

El grup Sarsalé han viatjat i els seus viatges els han portat a participar en nombrosos festivals en tot el món, entre els quals el Festival Amàstic de Fes, Festival Busquer a Berna, Festival Malouf a Constantina, Festival de Percussions Dimon de Sus, Festival també a la ciutat austríaca de Linz, i en escenaris d'Alemanya, França, Aràbia Saudita, Bahrein, Suïssa i República Democràtica del Congo. Bé, a part del grup Sarsalé, anem a escoltar un artista que també actua sovint a la sala 23 Robadors, que és el Pere Martínez. Pere Martínez és un cantaor de català de Barcelona, també amb una llarga carrera, i l'escoltarem en unes boleries de Lorca, acompanyat a la guitarra per Marc López.

Parlem en el moment de tancar el programa d'avui, de flamenco d'aquí i d'allà i de despedir-me de vosaltres. Us recordo que les repeticions d'aquest programa seran els dissabtes com avui, de 1:30 a 2:30, i els dimarts de 9:30 a 10:30 del dematí. I que podeu escoltar tots els programes d'aquesta sèrie, flamenco d'aquí i d'allà, si cliqueu a sobre del programa flamenco d'aquí i d'allà a la nostra pàgina web i cliqueu el podcast del programa i allà podreu escoltar tots els programes d'aquesta sèrie flamenco d'aquí i d'allà. Bé, em despedeixo escoltant un cante que es titula Vida, també pel Pere Martínez, acompanyat amb el Marc López, i acabo aquest programa que hem dedicat a dues sales del barri Xino i del Raval de Barcelona, que ha estat la sala Villa Rosa i el local 23 Robadors.

Si la mort ve a buscar-me, té permís per entrar a casa. Però que sàpiga des d'ara que jo mai podré estimar-la. I si amb ella he d'anar-me'n, tot allò que de mi quedi, siguin cucs, sigui cendra o un acord del meu viatge, vull que cantin aquest signe.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat. Traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del dematí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo el que estan representant es supone, no a si mismos o a si mismas, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxambrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autogestió de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

perquè els reis són els pares. Ei, si et canses de TV3, escolta les majares. Ei, aquí amb les paraules paràboles. Ei, ei, per la que et burles. Ja, escolta la ràdio i tindràs boira i a les compes. Ja veus, perquè aquí, ai, floca amb el compàs. Ei.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

no a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat. Traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat. Traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

avorrit i també molt trist. No trobo la manera de fer un somris, però hi ha un lloc en el món on vull refugiar-me perquè m'ho passo sempre genial.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.